0: Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada. Hola, bona vesprada, no, que ja m'ha salutat.
0: Bueno, sí, de nou. La veritat és que, a més, com ho és curtet el programa...
1: Anem desbaratats.
0: Sí, sí. Esta sintonia és l'agenda.
1: L'agenda.
0: Sociocultural.
1: Comença per una cita televisiva, perquè avui han de posar tots teles a fort, si volen veure...
0: Avui sempre, eh?
1: Avui sempre. Si volen veure el resum de festes de piles... Que ausais festes que han tingut.
0: Quantes setmanes porten quants dies porten de festa?
1: Setmanes, no, però van començar en els moros, després en les festes patronals.
0: Dos setmanes, segur.
1: Sí, crec que sí.
0: Molts dies.
1: Avui podran veure aquest resum i destaca d'aquest cap de setmana, d'aquestes activitats que s'ha fet a Piles, un homenatge que s'ha fet a un veterà de la pilota, a Dionisio. Escoltem com vivia esta de homenatge.
2: Pues mira, este reconeixement a mi significa molt, perquè que vagi al poble reconegut significa molt, perquè he estat molts anys en el xiquet ensenyant-los i et dona molta satisfacció.
0: Que bonic deu ser que el reconeguen, no?
1: La veritat és que sí, en el teu poble, veritat, molt, molt xulós estarà també en este resum de festes i més coses per a...
0: Més coses.
1: Avui tenim contacontes en la biblioteca de l'antiga estació. El contacontes se sale 5:30 i el conte que avui es conta és Ubuntu.
0: Ubuntu,
1: si ho és així.
0: Molt bé.
1: I a banda de contar el conte té un taller familiar que ens porta al temps dels nostres avantpassats per recordar-nos que la col·laboració i l'empatia ha sigut i serà sempre el motor de convivència humana.
0: Molt bé.
1: Molt xulo, veritat?
0: Molt xulo.
1: Estan molt bé els contacontes, que vagin la gent que té fills i filles allí, que està molt, molt bé i se passa un rato molt xulo en les biblioteques de Gandia.
0: Molt entretingut.
1: Molt entretingut.
0: Una última cosa, rapidíssima, tenim per ahir.
1: Una última cosa, que comencen, ho poden consultar en la web del CDT, els cursets que han programat per a maig. Són els cursets per a hostalers que aprenguin algunes tècniques noves. Demà n'hi ha un de còctel.
0: Toma ja, molt bé. Pues amb aquest curs de còctel ens acomiadem d'este Curto i Poro i Gandia. Nacho Mañó ha estat al càrrec de la qüestió tècnica.
3: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
4: No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, na, na, na, na, na.
0: Amb aquest no importa que llueva si estoy cerca de ti, nosaltres els deixem, però continuen en aquesta sintonia de Radio Gandia Ser, perquè en 17 minuts, l'actualitat en hora 14, i a les 7 i 20 de la vesprada, a la ventana, en aquest cas a càrrec d'Enrique Bodi. Jo m'acomiade, però tornem demà més i millor.